la que estem avui ja som parlàssim a través que hi ràdio, a través d'emissores i a dius pa ximita na jo s'ha sanat pismanari que cas tot que na Cristo cucho un pec una pa salvació na jo la que escamanta un solo pa niña cuna un solo pa vitoricuna que hi hores con la cama ni que aguanta andar la que escamanta i a dius pa monica pica cucho ja tersamu que semana cuana que companyen gapa i gràcies samusa de tamo i a dius que ho caïta samaita cucita na jo Taita mito bendiciat, un senja tinya me piñu canchitori kona ima kaya tu tamanta, kutin jate uyaringa shamunga kan kona plaito pika ishina kumpanyangap. Sumag, ajitu tata charipangichija, nyuka wanka shamuk semana kama, buenas noches.